La terror la coneixes, és la vostra amic, és la teuna, ben i lluny. La terror la coneixes, és la vostra amic, és la teuna, ben i lluny.